0: Con más de 20 años de experiencia, JJ Fincas es su inmobiliaria de referencia. Gestionamos con eficacia la compra y venta de su piso, administración de alquileres, asesoramiento de préstamos hipotecarios, certificados energéticos, tramitamos herencias. JJ Fincas Badalona, en calle Marada Deuda Lorda 170. Contacte con nosotros a través del 93 681 4317 o mediante jjfincasbadalona.es. JJ Fincas, confianza y profesionalidad.
1: Excuse me, how can I get to the center of Barcelona?
2: Barcelona, sí. Com es deia això? Yes, you go metro.
0: Estàs fart de dependre del traductor cada vegada que viatges? Vols aconseguir el certificat oficial d'anglès? Vine als nostres centres English of Course a l'Hospitalet de Llobregat. Oferim classes per a infantil, primària, secundària i adults. English of Course. No només parlaràs en anglès, viuràs en anglès. Tenim dues acadèmies, a l'Avinguda Masnou 76, al barri de la Florida, i l'altra al carrer Doctor Martí Julià 94. Al barri Collblanc La Torrassa. Truca'ns al 670-83-1993.
3: Te ayudamos a llegar a miles de clientes. Llámanos y anúnciate ahora.
4: Onamar FM.

0: son las 10.
1: Las 10.
2: Los éxitos que van contigo.
3: La inflació es manté en el 3,2% al juny en el conjunt de l'Estat. És el tercer mes consecutiu que se situa en aquest percentatge segons l'Institut Espanyol d'Estadística i contribueix que el preu dels carburants es moderi. En canvi, el de l'electricitat i el del gas augmenten després que se'ls deixés d'aplicar les rebaixes fiscals per la guerra. El govern espanyol justament aprova avui la pròrroga de part del conegut com a escut social durant 3 mesos amb incògnites com la bonificació dels carburants. La reunió extraordinària del Consell de Ministres també presentarà el nou quadre macroeconòmic per posar en marxa el procés per elaborar els pressupostos. Cursa contra rellotge per localitzar supervivents als terratrèmols a Veneçuela. Malgrat l'ajuda internacional, els veneçolans denuncien les mancances per fer front a la situació. L'últim balanç oficial és de prop de 1.500 morts, 17 d'ells espanyols, i la xifra de desapareguts s'acosta als 50.000. Els Estats Units i l'Iran acorden frenar l'escalada bèl·lica i reprendre les negociacions sobre l'estret d'Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de preservar l'acord de pau provisional que havia quedat seriosament qüestionat arran dels atacs creuats d'aquests darrers dies. Front Comú de l'Ajuntament, veïns i empresaris de Tossa de Mar a la Selva per denunciar els talls recurrents de telefonia i internet, una situació que molts resolen buscant com a alternativa la xarxa de satèl·lit Starlink d'Elon Musk. Fins a les 5 de la tarda només circulen un de cada 3 trens de Rodalies segons els serveis mínims decretats per la vaga de 24 hores a Renfe convocada pel sindicat ferroviari. Una aturada amb cancel·lacions puntuals a primera hora, trens circulant fora d'horari i molts usuaris que s'assabentaven de la vaga a la mateixa andana. Les motos no podran circular pel voral a Catalunya, tot i que la DGT ho permeti puntualment a la xarxa espanyola. Trànsit considera que els canvis previstos per l'octubre poden provocar accidents i adverteix de l'increment de la sinistralitat en el col·lectiu dels motoristes. I avui a Sant Pere el dia gran de les festes de Reus, al Baix Camp, amb referències també a l'any Gaudí. L'agenda es tanca amb la processó solemne i l'última tronada de la Festa Major.
4: Esports.
3: Montse Raia, bon dia.
5: Hola, bon dia. La selecció del Canadà es classifica per primera vegada per als vuitens de final d'un Mundial de Futbol. Ha superat Sud-àfrica per 1-0 al descompte. Els vuitens jugaran contra el guanyador del Països Baixos, Marroc, que juga la pròxima matinada. Avui als 16ens de final del Mundial a les 7 de la tarda, Brasil-Japó, i a 11:15 de la nit, Alemanya-Paraguai. Espanya jugarà dijous contra Àustria. Avui comença el torneig a Wimbledon. Paula Badosa, única catalana, jugarà demà contra la nord-americana Emma Navarro, i en ciclisme, primera victòria professional de Marcel Camprubí, nou campió d'Espanya en ruta.

0: Matí assolellat tret del Pirineu, on es mantenen alguns núvols. Matinada tòrrida litoral i a l'Empordà. A partir del migdia creixeran nuvolades i tindrem alguns ruixats localment intensos al Pirineu i al Prepirineu, sobretot al Ripollès i a la Garrotxa. Màximes una mica més baixes arreu tret de la costa.
1: Trescat Info.
2: Que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
3: Unamar FM.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat, estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
5: Tenemos la música perfecta para cada momento.
6: Los clásicos de siempre y los éxitos más radiados. Unamar FM. Esto es
7: solo números.
6: Lo mejor de ayer y de hoy.

0: Vecinos, no lo pienses más. Exposición de baños y cocinas en la calle Mar Aradeu de Lorda 32 en Badalona. Teléfono 696-01-5432 o entra en construfac.com. Aparca amb tota comoditat al pàrquing de l'hotel Badalona Tower. Obert al públic en general. Informa't i gaudeix dels abonaments mensuals i també per hores. Ara hi trobaràs 8 cargadors per vehicles elèctrics. Pàrquing de l'hotel Badalona Tower. Al teu servei. Avinguda Navarra 6, Badalona. Telèfon 93 184 7900. El més econòmic de tota la zona.
1: Ona Mar FM, som al teu costat 24/7 amb la millor música. I és que a través de la web a onamar.net trobaràs la nostra programació, resum dels nostres locutors, com i on van començar en aquest màgic món de la ràdio, història de com va néixer a l'emissora i també un apartat d'entrevistes. Recorda, onamar.net. També ens trobaràs a Instagram, Twitter i Facebook. Ona Mar FM.

Maduixa, amb qui necessitem també una mica de vitamina. Vitamina i força i energies per aguantar aquesta calor, eh? Amb la vitamina de l'amor potser no en tindrem prou, així que anem oferint-te bona música, bons èxits, un rere l'altre des del 88.0 de l'FM i també des d'onamar.net, on tot seguit ens quedarem amb The Weeknd i Ariana Grande i el seu Save Your Tears. També escoltarem amb Nick Cayman i I Promise Myself. Abans, The Suffer, Silence.

Al Maresme, la llar dels seus somnis comença amb confiança. Litoral Home Real Estate ofereix un servei exclusiu en la compra i lloguer d'habitatges a les zones més distingides de la costa. Amb una trajectòria de més de 20 anys al sector immobiliari. Primer, 15 anys al Port de Sóller, Mallorca. I després, al Maresme, col·laborant amb altres empreses. Ara, des de Vilassar de Mar, Litoral Home torna al Maresme amb projecte propi, sent el seu pont cap a una vida plena davant del mar. Contacti al 660 38 68 87. Litoral Home Real Estate, excel·lència immobiliària. ¿Tu empresa necesita trabajar en cubierta o en altura con seguridad? En Proaltec instalamos, revisamos y certificamos sistemas anticaídas y líneas de vida y realizamos trabajos verticales para todo tipo de intervenciones en altura. Instalación, mantenimiento y certificación con un único proveedor. Llámanos o escríbenos al 639-66-55-88. Más de 40 años de experiencia. Proaltec, protegemos el

Estrella, així és com es titula el més nou de l'Alfred García, i també és una estrella de la música. I així de rumbero se'ns posava a aquestes hores del matí. A tocar de 2:45 de 12 del migdia, seguim amb més i més cançons. Marxem fins a Escòcia. Allà ens espera el Kevin McKay, versionant un clàssic de Phil Collins, In the Air Tonight.

0: El govern espanyol millora 4 dècimes la previsió de creixement de l'economia i la situa en el 2,6% del PIB per aquest any, malgrat l'impacte de la guerra de l'Iran. El Consell de Ministres aprova avui el quadre macroeconòmic i concreta quines mesures del conegut com a escut social prorroga 3 mesos. La inflació es manté al 3,2% al juny en el conjunt de l'Estat. És el tercer mes consecutiu que se situa en aquest percentatge, segons l'Institut Espanyol d'Estadística, i contribueix que el preu dels carburants es moderi. En canvi, el de l'electricitat i el del gas augmenten després que se'ls deixés d'aplicar les rebaixes fiscals per la guerra. Hora és clau per la localització de possibles supervivents sota la runa dels edificis ensorrats pels terratrèmols a Veneçuela, mentre creixen les crítiques internes per la falta de capacitat de resposta. L'últim balanç s'acosta als 1.500 morts i desenes de milers de desapareguts. Els Estats Units i l'Iran acorden frenar l'escalada bèl·lica i reprendre les negociacions sobre l'estret Hormuz. L'anunci alimenta les esperances de preservar l'acord de pau provisional que havia quedat seriosament qüestionat arran dels atacs creuats d'aquests darrers dies. La secretària de José Luis Rodríguez Zapatero, Gertrudis Alcázar, opta per no declarar a la Comissió d'Investigació del Senat sobre la gestió de la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI. Alcázar ha recordat que apareix com a investigada en la causa judicial vinculada a la compareixença d'avui. Fins a les 5 de la tarda, els serveis mínims per la vaga de Renfe fixen el pas d'un de cada 3 trens habituals a Rodalies. Segons la companyia, l'aturada només provoca que circulin un 6% menys dels combois, però al matí molts usuaris que no sabien que hi havia vaga s'han hagut d'esperar més temps a les andanes. Les motos no podran circular pel voral a Catalunya, tot i que la DGT ho permeti puntualment a la xarxa espanyola. Trànsit considera que els canvis previstos per l'octubre poden provocar accidents i adverteix de l'increment de la sinistralitat en el col·lectiu dels motoristes. I el Premi Cerveri 2026 a la millor lletra original en català ja té finalistes en una llista d'un total de 10 temes i trobem noms com la Ludwig Bank, Maria Jaume o el Petit de Caleril. A partir de dilluns que ve es podrà votar al web de Catalunya Ràdio i el resultat se sabrà el 15 de setembre, coincidint amb la gala dels Premis Literaris de Girona.
1: Esports.
0: Montserrat Raya, bon dia.
2: Bon dia. La selecció dels Països Baixos, dirigida per Ronald Koeman, buscarà aquesta matinada un lloc als vuitens de final del Mundial de Futbol. Els neerlandesos s'enfronten al Marroc. Qui guanyi jugarà als vuitens contra el Canadà, que ha eliminat Sud-àfrica 1-0. Als setzens de final del Mundial, abans, a les 7 de la tarda, Brasil-Japó, i a quarts d'11 de la nit, Alemanya-Paraguai. Espanya jugarà dijous contra Àustria. El Barça és el primer rival de l'Europa a la pretemporada del segon curs en què jugaran a la Primera Federació. Els escapulats visitaran la ciutat esportiva blaugrana el 24 de juliol, 30 anys després de l'últim partit amb el primer equip blaugrana, i Nico Ojeda fitxa pel Barça d'hoquei patins fins al 2029.
0: Tarda de calor intensa, un dia més a tot el país. Farà sol a la costa i a ponent. S'esperen nuvolades a la serralada prelitoral i al Pirineu. Cap al Pirineu, les Guilleries, el Montseny i el Coll de Cabra, hi podria haver tempestes.
3: Trescat Info. En asesoría inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En asesoría inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona. Teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramenet. Más información en la web fincasvázquez.com.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
5: Esto es lo mejor de ayer y de hoy. Con Amar FM.
6: Problemas que me encantan, pero cuántos te lo han dicho.
7: Solo éxitos.
5: Los números uno de siempre. Y los temazos que más suenan ahora.

0: Platja de Patxà, a Grècia, Space Ibiza, l'Atlàntida de Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House. Tanca els ulls. Ibiza et crida. El sol es pon. I el beat et travessa. Jordi Casas House. Botrum, botrum.
1: Dissabtes a les 22 hores.
2: Una Mar FM. Mucho más que música.

I els tiets ens ajuden a fer fugir les penes amb alegria musical que sempre ens transmeten. Nosaltres que seguim aquí des del 88.0 de l'FM amb Jonas Brothers i No Time to Talk.

0: son las dos.
1: Las dos.
2: Los éxitos que van contigo. Bonamar.
0: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
3: Bonamar FM.
4: Bonamar FM.
5: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
6: Busca Onamar FM en las principales aplicaciones para escuchar la radio
7: y sácale provecho a tu teléfono móvil.

0: Al Maresme, la llar dels seus somnis comença amb confiança. Litoral Home Real Estate ofereix un servei exclusiu en la compra i lloguer d'habitatges a les zones més distingides de la costa, amb una trajectòria de més de 20 anys al sector immobiliari. Primer, 15 anys al Port de Sóller, Mallorca, i després, al Maresme, col·laborant amb altres empreses. Ara, des de Vilassar de Mar, Litoral Home torna al Maresme amb projecte propi, sent el seu pont cap a una vida plena davant del mar. Contacti al 660 38 68 87. Litoral Home Real Estate. Excel·lència immobiliària.
1: Te ayudamos a llegar a miles de clientes. Llámanos y anúnciate ahora.
2: Una Mar FM.
3: Cada tarde. Cada tarde los éxitos que más suenan están aquí.
2: Una Mar FM.

0: Altabró, corredoria d'assegurances. Més de 40 anys treballant per trobar la millor assegurança que s'adapti a tu. Tracte personalitzat. Amb tu des de l'inici fins a la resolució del sinistre. Solucions per a autònoms i empreses. Col·lectius, salut, subsidi, pimes, negoci. Altabró, corredoria d'assegurances. La teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Carrer Pau Clarís, 138, Àtic Quarta, Barcelona. Telèfon 93 302 04 78 o caltabroc.com.
1: Amb la calor també arriben les plagues.
2: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
1: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
2: Perfecte, ja ho tinc clar.
1: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
3: ¿Tu empresa necesita trabajar en cubierta o en altura con seguridad? En Proaltec instalamos, revisamos y certificamos sistemas anticaídas y líneas de vida y realizamos trabajos verticales para todo tipo de intervenciones en altura. Instalación, mantenimiento y certificación con un único proveedor. Llámanos o escríbenos al 639-66-5588. Más de 40 años de experiencia. Proaltec, protegemos el trabajo en altura.

0: actualizamos tu lista de canciones favoritas. Ona Mar.
1: La teva façana presenta humitats o esquerdes? L'AITE del teu edifici té un informe desfavorable? Construfac és l'empresa que solventa els problemes de la teva comunitat. 20 anys del sector. Rehabilitació de façana. Impermeabilització de terrassa. Aïllaments tèrmics. Patida llum. Baranes d'acer inoxidable. Reforma integral de pisos. Construfac t'ajuda a obtenir el finançament per la teva comunitat de veïns. No ho pensis més. Exposició de banys i cuines al carrer Mare de Déu de l'Horta 32 de Badalona. Telèfon 690. 96 054 32, o entra a construfac.com.
2: A Forats Mataró transformem les teves idees en realitat. Mobles a mida, armaris, vestidors, dormitoris i espais de treball. Tot pensat per aprofitar cada racó amb estil i practicitat. Més de 30 anys d'experiència al Maresme creant solucions úniques per a casa teva. Visita'ns a carrer Camí Ral 409 de Mataró. Truca al 93 517 8763 o entra a Forats Poners. Segueix-nos a Instagram @ForatsMataró. Forats Mataró. Fem realitat casa teva.
3: Antonio, me tienes hasta el moño. Entre el ordenador taca-taca, mira este, ahora este otro, luego a Badalona, de concesionarios, y el atasco camino de Sabadell a ver el tastarro de coche de tu amigo, ya está bien. Cojo el metro y me voy a Mundi Auto.
4: Mundi Auto. Mundi Auto en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com.

0: Son las 5. Las 5.
1: Los éxitos que van contigo. On Amar.
2: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
3: On Amar FM.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
2: Solo éxitos. Solo éxitos en la radio número uno del verano.
3: Una Mar FM.

0: És el més nou de David B. Cries on Yo, ara mateix, aquí en aquesta tarda calorosa, 34 graus pràcticament de temperatura exterior. Avui 29 de juny.
1: Escucha lo que más suena. Ona Mar FM.
0: Som estiu i seguim amb aquestes temperatures altes, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, nosaltres, a partir d'ara fins al punt de les 7. Intentant refrescar-te amb la fórmula musical d'aquest estiu 2026 aquí a Ona Mar. Salutacions de part meva, David Ramon, també des d'Ona Mar. Ponet i a punt el Wehó de Bakermat, amb un altre dels èxits de les darreres propostes d'aquesta temporada i d'aquests mesos calorosos. Benvinguts, benvingudes. Va, som-hi, comencem.

amb el seu Take On Me, que hem recuperat en aquesta tarda de juny, un mes que s'acaba ja, eh? Ja a punt d'encetar juliol. Doncs amb ells arribem pràcticament a les 17 i 18 minuts per viatjar fins a Itàlia.

Sal, baila, sexy thing d'en Sucaró, dels grans èxits del seu repertori ja fa uns quants anys, que aterrava també a casa nostra en temes com aquest sota el braç, que avui hem tornat a recuperar en aquesta tarda de dilluns aquí a Ona Mar FM. A punt amb una de les darreres novetats que entrava a la nostra galeria musical, Dan de León, de la mà d'Ella Langley, i baixar una mica les revolucions, sí, per relaxar-nos amb bona música i amb balades pop aquí, a Ona Mar FM.

0: tarda aquí, evidentment, a la ràdio dels èxits que van amb tu a través de Bona Mar.
1: Bona Mar. Excuse me, how can I get to the center of Barcelona?
2: Barcelona, sí, com es deia això? Yes, yes, you go, metro.
3: Estàs fart de dependre del traductor cada vegada que viatges? Vols aconseguir el certificat oficial d'anglès? Vine als nostres centres English of Course a l'Hospitalet de Llobregat. Oferim classes per a infantil, primària, secundària i adults. English of Course. No només parlaràs en anglès, viuràs en anglès. Tenim dues acadèmies, a l'Avinguda Masnou 76, al barri de la Florida, i l'altra al carrer Doctor Martí Julià 94. Al barri Collblanc La Torrassa. Truca'ns al 670 83 19 93.
4: Queremos que hoy tengas un buen día y en Panaderías Mara de Deo de Lorda tienes la mejor oferta en la barra de pan. Además, en Panaderías Mara de Deo de Lorda dispones de un servicio de cafetería, desayunos y meriendas, variedad en bollería y bocadillos recién hechos cada día. Tienes una panadería muy cerca de ti, en Badalona y Santa Coloma de Gramenet. Si la buscas, la encuentras. Panaderías Mara de Deo de Lorda. Para que hoy tengas un buen día.
5: Mucho más que música.
6: Una Mar FM. Una Mar FM.

Sota els refrescos, amb el seu Aquino i Playa, explicant les bondats de la capital d'Espanya, de Madrid, però això sí, sense platja. Una crítica a mitjans dels 90, principis dels 2000, si no vaig errat. Entrem en música molt més actual, amb el Loco Loco d'aquest 2026, musiqueta d'estiu, de la mà de Gordo, Rainer i Sonnenfeld, aquí, a Onamar. Yeah!

Sonar el Sunderland amb el seu tutu turu dels seus darrers èxits, que ho està patant també allà on sona i allà on van. A punt de recuperar des del 2023 El Principio de Algo. Aquelles històries que comencen que fan molta il·lusió. Estem parlant de La La Love You, amb un dels seus primers un dels primers temes que arribava al 2023 aquí a Ona Mar, i a més camí cap a tres quarts després del Hello Summer de Rami. Sí, sí, que ja som estiu.

gràcies a la sintonia d'Ona Mar, les tardes d'Ona Mar de la ràdio dels èxits que van amb tu, estiguis de vacances, a la feina, a la botiga, al despatx, o amunt i avall amb el transport públic, sempre a la butxaca onamar.net i també des de la 88.0 pots escoltar èxits com aquest Love on Me de Galantis, és el 2020. I al fons la versió del 25 que ens feien arribar els Tennessee amb un clàssic del pop rock espanyol. Anomenat i titulat Una noche en Malibú. Temperatures altes, sí, sí, i a la nit també. No sé si a Malibú fa tanta xafogó. Però almenys a Badalona, déu-n'hi-do la calorada que fa, a les nits. A menys es quedem amb Tennessee, Una noche en Malibú.

0: d'aquelles cançons que alegren la tarda ja on siguis, eh? I potser et fan refrescar o deixar de pensar en aquesta calor. Nosaltres, mira, hem baixat una miqueta, de 33 graus, com a 7, de 33,1. Des de les 5 de la tarda, David Ramon, qui t'acompanyo des de l'estudi central d'Ona Mar. Ara mateix, destapant el Funny Little Fears amb aquest Zombie Lady de Damiano David.
1: Ona Mar FM.

la publicaven el 2011. Arriben a les 6 de la tarda, aquesta primera hora, ja enllestida a través de la 88.0. Recuperant el so, el nou èxit que ens arribava fa uns mesos, de la Shakira, eh? Cançó ben alegre per arribar, com et deia, a les 6 i nova hora d'èxits aquí a Ona Mar.

d'Aitana i la seva nova proposta que ens arribava aquí a Bonamany ja fa unes quantes setmanes. 33 graus de temperatura, 43% d'humitat, i a les 6:04 nosaltres ens hi posem en aquesta darrera hora que estarem amb tu compartint molt bona música des d'ahir fins al punt de les 7. David Ramon, qui t'acompanya des de l'estudi 1. Aquí estem relaxats i estem a gust amb l'aire condicionat. Espero que tu també estiguis on siguis, a la feina, a casa, de compres, o amb el transport públic, o sintonitzant-nos a través de la 88.0, a través del cotxe, eh? A punt els catarres, ets part de mi abans, però sin ti no sé vivir si no és contigo. És la nova proposta d'Amy Música, que sona així de bé.

0: 17 minuts ens separen de les 18 d'aquesta tarda de dilluns 29 de juny, eh? Demà ja som 30 i ja haurem encetat pràcticament el juliol, d'aquí 4 dies, agost. No sé si esteu de vacances o no, nosaltres els farem durant tot el mes d'agost, eh? Durant tot aquest mes de juliol, tot l'equip de Bona Mar, cada dia aquí des de les 8 del matí fins a les 22 al peu del canó, eh? Ara mateix Dinner Party de Niall Horan i a punt I Knew It, I Knew You és una de les noves propostes de Taylor Swift, que feia setmanes que no ens arribava cap de nova. Doncs mira, això, si encara no l'has escoltat perquè va entrar ahir, és una de les noves novetats a la nostra galeria musical d'Ona Mar. És el més nou de Taylor Swift.
1: La mejor recopilación de éxitos.
2: All the hits right now.
1: Ona Mar FM.

0: va ser un dels grans èxits de l'estiu, però de fa uns quants anys. Estem fent un salt en el temps fins al 2014. Sembla que no, però ja són anys, eh? En aquest gran hit de la mà d'Enrique Iglesias i Sant Pol, gente de zona, ho van petar tot arreu, eh? Sonava 24 hores a les emissores de ràdio, també aquí a Ona Mar, als xiringuitos, a les discoteques, als clubs, en els cotxes, a tot arreu sonava aquest Bailando, que avui hem tornat a recuperar en aquesta tarda de dilluns, dilluns 29, de juny del 2026. Déu-n'hi-do com passen els anys. A punt els Kongs amb Paper Disco Machine i el seu Substitution. En aquest cas, només 3 anyets enrere del 2023. Acostant-nos cada cop més cap a 6:45 de la tarda.
1: Ona Mar FM.

0: Doncs aquesta és la festa, la platja que estan muntada els Prèdic. Amb molt bon rotllo, cançons com aquestes ens arriben també aquest estiu 2026, aquí a la sintonia d'Ona Mar. Dos minuts per sobre, dos quarts de set, i a punt, si antes te hubiera conocido, de la meva Karol G. Quantes vegades tu has preguntat què hagués passat si haguessis dit sí molt abans?
1: Ona Mar FM. Ona Mar FM.

Doncs vinga, família, seguim en les tardes refrescants d'aquest estiu aquí a Ona Mar. Ara mateix en Drive Safe amb Miles Smith, una de les darreres d'aquest 2026. I a punt recuperem a Offenbach amb una col·laboració en aquell moment amb la de Nick Waterhouse amb un tema de 2017 que s'anomenava Catchy. Catchy, ai, la Mar. Acudit, fàcil, tu. Amb el qual va sonar moltíssim aquí a Ona Mar i avui el recuperem per tu, que ens escoltes allà on siguis, corrent o de vacances.

y Regreso. I és que diuen que els clàssics sempre tornen, eh? Doncs mira, Remox ho ha fet amb aquesta versió d'un dels grans clàssics del repertori de Juan, de José Luis Perales, anomenat Un velero llamado Libertad, que segurament et sona i moltíssim. L'original del 1979 i dins, inclòs dins l'àlbum Tiempo de Otoño. Nosaltres aquí a Onamar, ara mateix 3:15 de la tarda, clavats d'avui dilluns, ens hem quedat amb aquesta versió d'Un velero llamado Libertad.

les 7 de la tarda. 10 minuts mal comptats, eh? Segueixes aquí a Ona Mar, la ràdio dels èxits que van amb tu. Produccions com aquesta, Bills, de Lunch Money Lewis, Flor d'un dia, però aquesta ens la vam guardar perquè ens va encantar. I a punt a punt, Major Lisa i Nila amb el seu Light It Up. Cançons d'aquelles amb ritme per aixecar-te de la cadira si ara mateix estàs a punt de plegar del curro i anar cap a casa xino-xano, eh? Si agafes el transport públic.

és Ray Dalton amb el seu Blood Running ara mateix. 6 minuts i arribarem a les 7 de la tarda a punt. Time Out amb Alice Rose. Baixarem una mica el ritme, però després el tornarem a pujar fins a arribar als senyals horaris de les 7 aquí a Ona Mar. I a partir d'aquesta hora, doncs, com sempre, com cada dilluns i cada dimecres, la companyia de Pilar Molina serà la responsable d'agafar el relleu a un servidor David Ramon, eh? Però això, ens en queden dues més per compartir fins al punt de les 7.

dir que deixava una mica la revolució amb aquest tema de l'Aleix Ros, Sam Mout. Tenim la Pilar, que ja està aquí parlant amb el director, diria. Acaba d'entrar, acaba d'entrar aquí als estudis. Així doncs ella serà l'encarregada de posar-te les novetats i alguns clàssics en les darreres properes dues hores aquí a Ona Mar. Qui t'ha parlat, David Ramon, gràcies per escollir-nos una vegada més en aquesta darrera setmana d'aquest mes de juny. Dimecres 1 de juliol m'hi torno a posar. Petonets i abraçades. Marxem amb el remix de DJ Tiesto de Barbie Girl del Sakwa. Apa, adeu-siau!

0: playera y refrescante del verano.
1: Ona Mar FM.
2: Al Maresme, la llar dels seus somnis comença amb confiança. Litoral Home Real Estate ofereix un servei exclusiu en la compra i lloguer d'habitatges a les zones més distingides de la costa. Amb una trajectòria de més de 20 anys al sector immobiliari. Primer, 15 anys al Port de Sóller, Mallorca. I després, al Maresme, col·laborant amb altres empreses. Ara, des de Vilassar de Mar, Litoral Home torna al Maresme amb projecte propi, sent el seu pont cap a una vida plena davant del mar. Contacti al 660 38 68 87. Litoral Home Real Estate. Excel·lència immobiliària.
3: Amb la calor també arriben les plagues.
4: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
3: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
4: Perfecte, ja ho tinc clar.
3: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
0: Aumenta las ventas de tu negocio anunciándote en la número 1.
1: Una Mar FM.